0: tienes que buscar.
1: Y así, poco a poco, te vas haciendo muy pequeñita. Te sientes arrinconada, sin saber salir de esa situación y totalmente perdida. Y acabas soportando un desprecio tras otro que va destruyendo tu autoestima y tu seguridad como una lluvia fina. Pero lo peor no es eso. Lo peor es cuando te tiemblan los brazos cada vez que aparece por la oficina y se dirige a ti.
0: ¿Y qué vas a hacer si el viento te está llamando? Si la hoguera no se apaga y no sabes a qué volver.
1: Desgraciadamente, a muchos esta historia os resultará familiar, porque lo habréis padecido vosotros mismos o quizás también algún ser querido o algún amigo. Es, sin embargo, el acoso menos visible de todos los que existen. Es un acoso silencioso y silenciado, porque muchas empresas, especialistas en presumir de sus cursos de ética y compliance, lo meten siempre que pueden por debajo de la alfombra. Es curioso porque no suele tratarse de la misma forma, por ejemplo, el acoso sexual, un acoso que genera una mayor indignación social y del que todos estamos más concienciados. Ayer mismo conocíamos, por ejemplo, cómo el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha sido sancionado a un año de suspensión en su puesto en la Universidad Complutense. En estos casos saltan más rápido las alarmas, se intentan cumplir los protocolos y el problema se acaba atajando antes o después, aunque también cueste. ¿Por qué no sucede lo mismo con el acoso laboral? Porque a pesar de tener serias consecuencias en nuestra salud mental, no le damos el mismo grado de importancia. Porque es más grave que nos toquen el culo un día a que nos ninguneen de forma sistemática durante meses. ¿Por qué nos cuesta admitir que es también, en muchas ocasiones, una cuestión en la que el género juega un factor clave?
0: Anda y busca siempre, aquí tendrás tu casa. Y el destino la enfrentaba a una jugada que no pudo rechazar.
1: En el mundo, uno de cada 5 trabajadores sufre acoso en su lugar de trabajo, según la OIT. Estos últimos 4 años, en España, las bajas por acoso laboral han aumentado un 125%, según datos del Ministerio de Trabajo. Cada día 3 profesionales se van a su casa por algún tipo de violencia ejercida dentro de su empresa. Porque generalmente, quienes se pillan estas bajas y abandonan su puesto, condicionando e hipotecando su futuro, no son los acosadores, son los acosados. Así que, ¿quién vigila a quién manda? ¿Quién controla a quién tiene el poder para que no se sobrepase? ¿Quién se encarga de que haya contrapesos en las empresas para evitar que se produzcan este tipo de abusos? Así que, cuando más lo necesitamos, no hay instancias eficaces a las que pedir amparo. Lo que sí hay es demasiada gente mirando insistentemente el reloj durante 8 horas porque sufre injustamente en su puesto de trabajo. Demasiada gente deseando que lleguen por fin las vacaciones para escapar de ese infierno. Hasta mañana, Juan Ramón. Un fuerte abrazo.
2: Gracias, Eva. Hasta mañana. Menos cuarto a las 8, 7 en Canarias. Sigue la información en Radio Nacional de España de nuestros compañeros de las territoriales.
3: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
4: Bon dia, és dimecres 1 de juliol. Són 7:45 del matí i deixem enrere un mes de juny marcat per les altes temperatures i la primera onada de calor de l'estiu, amb màximes per sobre els 40 graus a punts de ponent i nits tropicals amb mínimes que no han baixat dels 20 graus a bona part del litoral. El 70% de les estacions del Meteocat n'han registrat. La previsió és que els termòmetres continuïn registrant aquestes temperatures elevades el que queda d'estiu. Aquesta nit s'han tornat a viure nits tropicals i a punts de Barcelona s'han viscut nits tòrrides amb temperatures per sobre els 25 graus. Ampliem la previsió amb l'EMET Juan Carlos Piña.
5: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat en general, però durant la tarda creixeran núvols d'evolució a l'interior de la meitat oriental i a punts del Pirineu Lleidatà, sense descartar precipitacions a l'interior de la meitat oriental. Les temperatures diurnes avui baixen excepte al vessant sud del Pirineu i al litoral de Tarragona, on poden pujar. Màximes de 36 graus a Lleida i Tarragona, 34 a Girona, 31 a Barcelona. L'EMET manté activat l'avís per calor al Pirineu Lleidatà i a tot el litoral de Tarragona. Per altra banda, vent important a l'Empordà i a la meitat sud de Tarragona, on pot ser inclús fort amb probables ratxes molt fortes de vent. És una informació d'EMET.
4: D'altra banda, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a comarques de la Catalunya Central i el Prepirineu Oriental. Ens interessem ara per la situació a les carreteres. RAC, Ferran Aràndiga.
6: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres destacant les diverses incidències que tenim actives. Parlem d'un accident que talla la calçada a la BV-5224 a l'altura de Sant Pere de Torelló, on que hores d'ara continua tallant aquest tram en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, parlem d'un segon accident, en aquest cas a la AP7, que deixa ja els vehicles al voral a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en sentit sud, que talla un carril de circulació fins fa una estona i que encara provoca, però, fins a 6 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, tenim retencions habituals, sobretot en tots els accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues amb intensitat en tot el nus de la Trinitat, també pels túnels de Vallvidrera i també per l'entrada des del Llobregat, tant per la A2 com per la B23, des del Papiol i Pallejà, també per les vies costaneres en sentit nord, i a retencions des del Prat i Viladecans. Tot plegat ens deixa retencions en els dos sentits de la marxa, com és habitual també a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Salutacions de l'Adriana Llacà i a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Comença el mes de juliol, després d'un mes de juny marcat per les altes temperatures i amb mínimes que s'han mantingut elevades durant la nit. Bona part del litoral ha registrat nits tropicals per sobre els 20 graus i Barcelona ha registrat diverses nits tòrrides per sobre els 25. Precisament aquesta darrera nit les mínimes s'han mantingut per sobre els 26 graus al centre de la ciutat. Àlex Eloi, bon dia.
7: Bon dia. El juny deixa la proporció més alta de nits de les dues últimes dècades. 7 de cada 10 estacions del Servei Meteorològic han registrat nits tropicals, és a dir, amb mínimes per sobre dels 20 graus o més durant el mes de juny, un rècord des del 2003. El barri del Raval de Barcelona és el punt on s'han comptabilitzat més nits tropicals i en 9 ocasions han estat tòrrides, per sobre dels 25 graus. Quant a les temperatures diurnes, també en 7 de cada 10 estacions, els termòmetres s'han enfilat per sobre dels 35 graus en algun moment del mes i en un 17% per sobre dels 40. En 6 estacions s'ha registrat la temperatura màxima en un mes de juny, totes elles a Ponent o les Terres de l'Ebre. La més alta va ser els 43 graus de Vilanova de Segrià del 22 de juny en plena onada de calor.
4: Gràcies, Àlex. El mes de juliol també comença amb la retirada de les ajudes als carburants. Les benzineres catalanes calculen que això farà encarir la gasolina uns 10 cèntims al litre i en el cas del dièsel uns 3. La patronal Agrucades, l'agrupació catalana d'associacions d'estacions de servei, preveu que omplir el dipòsit sigui cada vegada més car. Albert Campabadal és el president d'Agrupades i ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
4: Segons els seus càlculs, a partir d'aquest dimecres, omplir el dipòsit d'un vehicle de 60 litres serà uns 6 euros més car en el cas de la gasolina i uns 1,80 euros més en el dièsel. En el cas dels agricultors, pescadors i transportistes, continuaran amb un descompte equivalent a 20 cèntims per litre fins al 30 de setembre. I un cop acabat el termini per sol·licitar la regularització extraordinària de migrants, el govern admet que les xifres a Catalunya superaran les previsions. L'executiu català calculava que en un inici s'hi acollirien unes 150.000 persones, però a l'espera dels càlculs oficials, el que el govern central ha de donar, donen per fet que seran més. Sílvia Paneque, portaveu de la Generalitat.
9: El volum, ja li dic que la dada concreta i exacta serà el Ministeri l'encarregat de traslladar aquestes xifres concretes, sí que el volum ha superat allò que s'esperava d'inici i per tant això marca que el camí era el correcte, que el camí de la regularització era el correcte.
4: Des de la taula del tercer sector social recorden que aquestes xifres responen a la invisibilitat d'una realitat. Natàlia Valenzuela n'és la vicepresidenta.
10: Hauria de ser un procés administratiu ordinari, perquè aquestes persones ja estan amb nosaltres. El tema és que estan en economies submergides i, per tant, no són visibles a la societat.
4: Les entitats socials alerten que els principals problemes que han trobat se'ls han trobat les persones en situació d'extrema vulnerabilitat, persones sense sostre o aquells que pateixen la bretxa digital. Nova sessió de control al govern al Parlament. A partir de les 9, el president de la Generalitat, Salvador Illa, respondrà a les preguntes dels grups el dia abans que la cambra catalana celebri el debat final dels pressupostos. Elena García.
11: Ella afronta el control del Parlament amb els pressupostos a la butxaca. El president els validarà demà, en tant que sense base, i tot i el flirteig amb maniobra. El PP català rebutja activar el Consell de Garanties Estatutàries i comprometre el calendari a l'agost. Roldán.
12: Votar en contra i no portar-ho al Consell de Garanties Estatutàries, que les seves resolucions no són d'obligat compliment.
11: Amb l'estabilitat Illa assegurada just abans d'entrar en precampanya electoral a la tardor. Altra cosa és l'esquerda a les esquerres per la regulació contra la compra de pisos per especular, la negativa del PSC i Esquerra al debat conjunt de les lleis dels comuns i la CUP trenca el consens per la dels lloguers de temporada de fa dos anys. CUP, Comuns i PSC, Vega, City, Díaz.
13: No sé en què hi ha una unitat que no tingui a veure amb la pura publicitat.
14: No hem estat nosaltres el grup que ha bloquejat.
15: Difícilment casaran entre ells dos perquè són contradictoris.
11: Tot i el xoc, ningú qüestiona la majoria d'esquerres l'objectiu de regular la compra especulativa de pisos abans de l'aturada a l'agost.
4: D'altra banda, aquest dimecres continua l'audiència de Barcelona el judici a l'excúpula del Departament de Salut per la polèmica de la vacunació dels policies i guàrdies civils durant la pandèmia. Avui serà el torn dels primers testimonis després que ahir el tribunal retirés el delicte que podria enviar els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a la presó Sergi Bassoles.
16: Sí, aquest matí començaran les declaracions testificals. Els primers en declarar seran els comandaments de la Policia Nacional i també de la Guàrdia Civil, tot plegat després que hi ha els cinc acusats amb els exconsellers de Salut, Vergés i Argimon al capdavant, quedessin absolts del delicte contra els drets dels treballadors, l'únic que els podia comportar fins a 3 anys de presó.
17: Dado que el Ministerio Fiscal no formula acusació por el delito contra los derechos de los trabajadores, queda fuera todo el enjuiciamiento.
16: El tribunal fallava així a favor de la demanda que havia sol·licitat la penalista Olga Tubau, defensora de Josep Maria Argimon, que en el moment dels fets era el director de l'Institut Català de la Salut. La togada apel·lava a l'aplicació de la doctrina Botín.
18: No están legitimadas porque no lo ha hecho el Ministerio Público y no ha comparecido ningún agente a título personal.
16: Així les coses, els cinc acusats amb els exconsellers de Salut, Vergés i Argimon al capdavant, s'enfronten a una petició d'inhabilitació de 12 anys tant per part de la Fiscalia com per part de les acusacions populars. Els acusen d'haver paralitzat la vacunació dels agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya i de no prioritzar-los davant de la població general com sí que es van fer amb altres cossos d'emergències com els Mossos d'Esquadra.
4: Encara de tribunals, parlem del cas Andic. La terapeuta familiar continua com a testimoni sense cap mesura cautelar després de comparèixer davant la jutgessa de Martorell durant prop de 3 hores aquest dimarts. La instructora ha volgut concretar la possible influència exercida sobre Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, per reclamar l'herència familiar en vida i mediant les seves discussions per motius econòmics. La investigació ha recollit missatges que acreditarien aquest paper de la terapeuta per intentar que Isaac Andic acceptés certes premisses per reconciliar-se amb el seu fill. De la seva banda, la vídua del fundador de Mango i els excursionistes que van trobar el seu cadàver han acceptat que el jutjat cloni els seus telèfons mòbils. En esports, comencem parlant del Barça. Avui Joan Laporta pren possessió com a nou president del club en un acte a l'Auditori 1899, tot després de l'allau de baixes tant als equips femení com masculí de futbol, com també el de bàsquet. Josep Capel, bon dia.
19: Bon dia. El Barça ha tancat l'exercici 25-26 anunciant unes quantes baixes en diferents seccions. Per exemple, el primer equip masculí de futbol ha traspassat Ansu Fati al Mònaco. No es donen xifres concretes, però l'operació podria rondar els 11 milions d'euros. A més es reserven un tant per cent d'una futura venda. Pel que fa al femení, no hi ha hagut acord econòmic amb Salma Parayuelo, que deixarà l'equip femení després de 4 temporades. I la revolució ha arribat al bàsquet amb l'anunci de 5 baixes, les de Billy Hernán Gómez, Juani Marcos, Cale, Norris i Tomas Satoranski. Per cert, que el president Joan Laporta prendrà possessió avui del càrrec per les properes 5 temporades.
4: Sortides també en el cas del Girona. Àlex Carazo, bon dia.
20: Bon dia. Reguitzell de sortides al Girona després del descens a la segona divisió. A més dels jugadors cedits que tornen als seus clubs d'origen, Ter Stegen al Barça, Vitor Reis i Claudio Echeverri al Manchester City, Hugo Rincón a l'Atlètic Club de Bilbao i Tomás Lemar a l'Atlètic de Madrid, l'equip gironí ha fet també oficials les sortides de Daily Blin i Axel Witsel. Tots dos finalitzaven contracte aquest 30 de juny i no hi ha hagut renovació. Per tant, Blin deixarà el Girona 3 temporades després i Witsel ha vestit la samarreta blanca i vermella un any.
0: En les darreres hores s'ha conegut el calendari de la Lliga de Futbol per a la temporada vinent. Els blaugrana començaran la seva defensa al títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabaran el campionat a Getafe el 30 de maig. L'enfrontament més esperat al Clàssic contra el Real Madrid de Mourinho no arribarà fins la jornada 10 al cap de setmana del 25 d'octubre. També a primera divisió, l'Espanyol de Manuel González iniciarà el trajecte a la Lliga a casa nostra contra el Llevant i acabarà davant l'Alavés. I un apunt de tennis perquè Paula Badosa va caure ahir a la primera ronda del Wimbledon contra la tenista dels Estats Units, Emma Navarro. De la cultura, els debats i dilemes que planteja l'educació pugen a l'escenari de la Villarroel amb l'espectacle Primera Llei de Newton, ambientat en un institut d'alta complexitat. Eu Manzanares és l'autora d'aquesta obra que dirigeix Nelson Valente i que s'estrena en el marc del Festival Grec. Marta Orquín.
21: En un institut d'alta complexitat, l'Ethan, un alumne a punt de graduar-se i promesa del futbol, ha copiat els exàmens i l'han enxampat. Ve d'una família amb dificultats econòmiques i podrà fitxar amb un equip de futbol professional si obté el títol de l'ESO. Què farà el claustre de professors?
22: Hem de tenir en compte el que pot suposar per l'Ethan tot plegat.
23: Suposa el mateix que per la resta dels seus companys.
21: A Primera Llei de Newton, Eu Manzanares planteja un debat molt actual.
24: Me'l van encarregar fa molt de temps, molt abans de que el tema de l'educació estigués tant en l'actualitat mediàtica. Però en l'actualitat del dia a dia

0: Debat obert a la Villarroel fins al 2 d'agost.
1: Al meu fill no se li dona bé estudiar i no té temps.
0: I avui acabem amb la música del grup Clima.

0: La banda de pop-rock de l'Alt Empordà actua aquest vespre al Festival Estiu a Castelló d'Empúries. D'entre d'altres, sonaran cançons del seu segon disc, Això que ens passa, on exploren temes universals com l'amor, la pèrdua o la identitat.
1: No tenir dubtes és tan fàcil. Només deixa't anar.
0: D'aquesta manera ens acomiadem, els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem un

0: el noi i una reportera.
1: Planteja la possibilitat de posar-nos a la pell de l'altre. Mirar una mica el mateix problema des d'un lloc diferent del meu.
0: Un debat obert a la Villarroel fins al 2 d'agost.
2: Al meu fill no se li dona bé estudiar i no té...
3: Doncs així, amb cultura hem arribat a les 9 en punt del matí. Ara quedau amb més informació en aquesta sintonia. Ja ho sabeu, la informació també continua al portal web rtv-e.cat. Tingueu bon dia.

0: perquè també un padró no només és necessari per anar a la policia a fer la TIE, que l'ho és, però també t'obre portes a d'altres drets socials que si no el tens no pots accedir-hi, no? De fet, moltes les persones que no tenien padró van trobar dificultats, per exemple, per accedir a l'informe de vulnerabilitat perquè els mateixos ajuntaments no els hi donaven.
1: Per aquesta segona fase, l'associació demana que hi hagi una actuació institucional coordinada i que es flexibilitzin els terminis per les persones a les que els seus països d'origen triguen a enviar la documentació que necessiten.
2: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. Més de 250 joves en situació de vulnerabilitat que no han acabat la secundària han participat aquest curs en un programa d'orientació i inserció laboral impulsat per la Fundació Èxit i grans empreses de Barcelona amb l'objectiu de fer front a l'abandonament escolar. Ha parlat amb ells la Laura Hurtado.
3: Uns 300 professionals de diferents sectors han fet d'orientadors a joves que formen part de programes de formació i inserció a Barcelona. És el cas de la Noa, que va patir assetjament escolar, i el Brian, que va deixar d'estudiar als 8 anys per treballar.
4: Una experiència molt bonica. A més, estàs a l'empresa. Veus tot el que és l'empresa, l'establiment, els treballadors, veus com treballen dia a dia i això també ajuda.
5: Un poco de confianza y eso, porque soy una persona como un poquito tímida y esas cosas, y eso me ayuda bastante, me han dado consejos las personas que han dado.
3: La Cristina García, treballadora Tram, és una de les voluntàries.
6: Deien que buscaven gent de mecànica, d'electricitat, estan molt buscats. Llavors, aquest contacte amb l'empresa crec que és molt important perquè ells se'ls obre un món que potser no tiraven cap allà, saps? O sigui, és obrir la ment una mica de noves oportunitats.
3: Gairebé el 90% dels joves que ha format part del projecte vol continuar formant-se el curs que ve.
7: Edició migdia. Mireia Moreno.
2: Nova sessió a l'Audiència de Barcelona del judici a l'excúpula del Departament de Salut pel retard en la vacunació de policies i guàrdies civils durant la pandèmia. Avui han començat les declaracions testificals amb els interrogatoris dels dos responsables, tant de la Benemèrita com del Cos Nacional de Policia, que van coordinar el procés. Sergi Bassoles.
8: Tant el tinent coronel Esteban Gómez Naranjo com l'inspector en cap del Cos Nacional de Policia, Daniel Rapado Lázaro, han destacat la relació fluida amb la Generalitat, així com la predisposició d'ambdós cossos policials durant el procés de vacunació.
9: Pienso que hubo una época que Xavier Guas, teniente coronel Naranjo y yo, creo que hablábamos casi 24 horas al día. Si eso no es estar disponible y predispuesto.
8: Tots dos, coordinadors del procés de vacunació, també han desmuntat un dels arguments emprats per la defensa dels acusats, que el retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals en comparació amb els Mossos d'Esquadra es deuria als retards en l'entrega dels censos. Tinent coronel Gómez Naranjo.
10: No, a mi cada vez que me decía, mándame esto, al día siguiente ya lo tenía todo preparado.
8: Malgrat reconèixer, això sí, que amb el canvi de la vacuna d'AstraZeneca per la de Moderna, van haver de canviar de cens diverses vegades. Inspector Daniel Rapado Lázaro.
11: Y tenemos que rehacer las listas porque cambiamos de vacuna.
8: Els cinc acusats, amb els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon al capdavant, s'enfronten a penes d'inhabilitació de 12 a 15 anys.
2: I un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu prova amb èxit una vacuna personalitzada per posar fi a les infeccions d'orina de repetició. Explica'ns, Anna Banyeres.
12: La principal novetat d'aquesta vacuna, a diferència de les que ja s'administren, és que es fabrica a partir de la pròpia bactèria del pacient que provoca la infecció i no amb bactèries estàndard de laboratori, com explica el doctor Vicenç Díaz de Brito, cap del Servei de Malalties Infeccioses a l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi.
13: Agafant la bactèria que produïa la infecció a la pacient, el que vam fer és purificar-la i contactar el laboratori que ja fabricava aquestes vacunes a inactivar aquests bacteris, i el que deixa són restes d'aquells bacteris que el que serveixen és per anar entrenant la immunitat de la pacient.
12: Es polvoritza dos cops al dia sota la llengua durant 3 mesos i després de provar en un centenar de dones que patien 2 infeccions d'orina o més en 6 mesos o 3 o més a l'any, els resultats han estat molt positius.
13: A mitja passaven de 4 infeccions en els darrers 3 mesos a 0. I això s'ha mantingut fins als 12 mesos, que ha passat de 4 a 1.
12: I en conseqüència redueix l'ús dels antibiòtics, les resistències i millora el benestar emocional.
2: I SOS Costa Brava rebutja la petició que ha fet Cadaqués perquè l'Estat permeti fondejar embarcacions sobre les praderies de Posidònia al Cap de Creus. Gemma Esteve.
14: Aquest és el primer estiu que s'aplica el Reial Decret que prohibeix el fondeig sobre les praderies de Posidònia al Mediterrani. L'Ajuntament de Cadaqués ha demanat a l'Estat una excepció per al Cap de Creus, on assegura que el 90% del fons marí està cobert per aquesta planta. El regidor de Serveis Marítims, Manel Rahola, alerta que la normativa pot perjudicar l'activitat nàutica local i assegura que compten amb estudis científics que indiquen que la Posidònia